0: Gràcies. Vinga-se per acá.
1: Gràcies.
0: Loco bien bonito con mi muchacho de mariachi Chapala, de León, Guanajuato. ¡Ven! ¡Qué catrín!